0: tu espacio de logopedia y psicología. Queremos acompañarte en tu camino. Nexum, atendemos a niños, jóvenes y adultos. Nexum, espacio de logopedia y psicología. Calle Rafael Casanova 7, San Adrià de Besòs. Concertar visita en el teléfono 673-511-669 o entra en nexumspy.com.
1: No era falta d'amor, només et trobaven a faltar. Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes. Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros. Només fins a l'1 d'octubre. Vine a Fronda Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la Nacional 2 entre Quadis i Viena. Hi ha coses per les que sempre fa venir ganes de tornar. Torna al verd amb Fronda, centres de jardineria.
2: Seguim de festa a la nostra nova botiga Caprabo de Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Vine i gaudeix de regals. I el dissabte 19 et regalem el 50% de la teva compra amb vals de descompte amb la targeta Club Caprabo. Més informació a caprabo.com. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Las mañanas suenan mejor con nuestros éxitos. Una Mar FM.

0: Tensió al trasllat dels migrants acampats a la platja del Trampolín de Ceuta a les instal·lacions d'acollida al port de la ciutat. L'operació ha començat a primera hora del matí amb un ampli dispositiu policial que intenta evitar les corredisses dels qui no es volen quedar sense una de les 2.000 places disponibles. Rússia obre avui els col·legis electorals per a les primeres legislatives des de l'inici de la guerra d'Ucraïna. Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades pel conflicte. Ningú dubta de la victòria del partit de Putin en una cita que no compleix els estàndards democràtics. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea. El primer ministre Mark Carney celebra la proposta de crear una associació més estreta i defensa que Europa i el Canadà són més forts junts. Una proposta que Trump ha qualificat de ridícula i ha tornat a amenaçar més aranzels. Es disparen les importacions de cotxes usats davant l'augment de la demanda de vehicles d'ocasió. Fins al mes passat, a Catalunya se n'havien venut uns 12.000, la majoria de més de 10 anys i procedents de països europeus. La nova direcció dels Mossos d'Esquadra prepara un pla contra les bandes juvenils. Això ho va explicar en la compareixença en comissió al Parlament, on la comissària en cap, Sílvia Catà, també va anunciar la voluntat de potenciar la policia de proximitat i d'augmentar els recursos en investigació. Els Mossos, precisament, busquen un pres condemnat a 21 anys d'assassinat per assassinat que ahir es va escapar durant una sortida programada. És un intern de Mas d'Enric a Tarragona que va aprofitar una parada per dinar a les Gavarres per fugir pel lavabo d'un establiment de menjar ràpid. Fonts penitenciàries asseguren que no és violent i que tenia bon comportament. Una combinació de dos fàrmacs ja utilitzats contra el càncer aconsegueix eliminar el 60% dels tumors d'endometri agressius en ratolins. L'estudi del Vall d'Hebron, Institut de Recerca, obre una via de tractament per a un càncer amb només un 40% de supervivència als 5 anys. I arriba als cinemes una nova versió cinematogràfica de Resident Evil, el popular videojoc de la PlayStation. També s'estrena la pel·lícula del Coyot i el Correcamins, la cinta Tiempo de Victoria, sobre el paper d'un meteoròleg en el dia D i les produccions catalanes Femení, Singular i també Tanit.
1: Esports.
2: L'Espanyol obre avui la setena jornada de la Lliga Masculina de Futbol, rebent l'Elx a les 9 del vespre. Els blanquiblaus, vuitens amb 7 punts, busquen el tercer triomf de la temporada. Demà jugarà el Barça al camp del Sevilla amb el dubte de Joan Garcia per molèsties al genoll dret. El Barça femení, per la seva banda, visita avui l'Alavés a les 8, també en partit de Lliga. I en futbol, sala avui, doble presència catalana. D'una banda, 8:15, l'Indústria Santa Coloma visita l'Oparrulo, mentre que a les 9 el Barça rebrà el Peníscola.
0: Fins a primera hora de la tarda es pot reproduir algun ruixat al litoral i al prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès. A la tarda pot caure alguna pluja aïllada al nord-est. Moltes màximes entre els 22 i els 27 graus. Els valors més alts tocaran els 30. El cap de setmana serà assolellat en general.
3: 3Cat Info.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
5: Escúchanos desde tu móvil.
6: Marcamos la diferencia con la mejor música.
7: Llévanos contigo a todas partes.
8: Unamar FM.

0: proves de miralls. Que Madonna et cridi al Walkman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.
2: Ona Mar FM.
3: Tú llamas algo raro.
2: Lo más de hoy.
4: Y lo mejor. Y lo mejor de ayer.
5: Doncs a miqueta d'explicar una cosa que segurament t'interessa i molt, i és que Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i, a més, descobrir de la mà del seu equip d'experts més de 50 cuines a mida pensades per a tu al seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Som-hi! T'animem des d'aquí, Conforama Badalona, la teva nova llar. I per llar, també, Ona Mar, on tens els èxits com aquest de Madness Art House.

Les venes amb mani tant d'ells, la fúmiga i els llets, sobretot els primers que ho deixen. Ho deixaran d'aquí a... no, és d'aquí a uns mesos. Però mentre tant ens quedem amb la seva música i sempre la tindrem per sempre més. Des d'Ona Mare FM, també la de Calvin Harris, amb qui arribarem a les 11 en punt del matí d'aquest divendres 18 de setembre.

Inigualable és la cançó del joveníssim Max Navarro, 24 anys, que per cert va complir fa un parell de dies, el 16 de setembre. Déu-n'hi-do, 24 anys, qui els agafés, sobretot quan tens el doble d'anys. Ai, com passa el temps. Des d'Ona Mar FM seguim avançant, perquè el temps passa, però seguim gaudint-lo junts, compartint-lo des de la teva sintonia preferida. Fregant els 24 graus de temperatura també a la ciutat de Badalona en aquest divendres, on tot seguit ens quedem amb una de les divas de la música actual, Lady Gaga. D'aquesta manera sona el seu Shape of a Woman.

0: En marxa el desallotjament d'uns 1.500 migrants a l'espai habilitat al Port de Ceuta. El trasllat ha començat a primera hora amb algun moment de tensió per aconseguir plaça. El ministre Òscar López destaca la normalitat del procés, mentre que el líder del PP, Núñez Feijóo, manté l'acusació que el govern espanyol és incapaç de posar-hi ordre. Comença amb les qüestions prèvies al judici a Tarragona pel conegut com a cas Inipro per una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials. Un dels acusats, l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros, està convençut que 13 anys després podrà demostrar la seva innocència. El govern espanyol disposat a allargar el pla de xoc contra els lladres multireincidents a Barcelona, que ha reduït de 8 mesos a 10 dies els judicis ràpids. El ministre Bolaños ho ha anunciat després de reunir-se amb el president Illa, que ha confirmat que 500 aspirants de jutges es formaran a Catalunya. Des d'avui i fins diumenge, els russos voten al nou Parlament, on la victòria del partit de Vladimir Putin, Rússia Unida, es dona per feta. Són les primeres legislatives des de l'inici de la guerra a Ucraïna, un conflicte que s'ha fet present avui en un intent d'atac a Moscou i que ha capitalitzat la campanya electoral. L'endemà d'una nova jornada de caos a Rodalies per l'aparició de forats provocats per les tempestes, Adif parla de fet puntual. El responsable de l'administrador d'infraestructures ferroviàries, Ángel Contreras, assegura que el punt s'havia revisat dins del repàs general de la xarxa i ho ha desvinculat de l'esvoranc que va aparèixer a Montcada i Reixac. Els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris investiguen l'homicidi d'un reclus a mans del seu company de cel·la aquesta nit a la presó de Quatre Camins. L'agressor no hauria fet servir cap arma per cometre el crim. L'Ajuntament de Barcelona crearà un fons per comprar comerços emblemàtics que estan en risc de tancar per motius com la pujada del preu dels lloguers. Segons l'alcalde Jaume Collboni, aquests diners també haurien de protegir establiments que es consideren estratègics pel servei que ofereixen. I aquesta tarda arrenca una nova edició de la Setmana del Llibre en català. Ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir, i tindrà com a escenari una vegada més el Passeig Lluís Companys de Barcelona. Enguany hi ha una clara aposta per fer créixer la part lúdica i per atraure els prescriptors de llibres que fan servir les xarxes socials i els podcasts.
1: Esports.
2: L'Espanyol obre avui la setena jornada de Lliga rebent l'Elx a les 9 del vespre. Els blanquiblaus, vuitens amb 7 punts, busquen el tercer triomf de la temporada. Demà jugarà el Barça al camp del Sevilla amb l'absència de Joan Garcia a l'entrenament d'aquest matí per molèsties al genoll dret. El Barça femení, per la seva banda, visita l'Alavés a les 8. I en futbol sala doble la presència catalana avui a la Lliga. A 7:45 Oparrulo la Indústria Santa Coloma i a les 9 Barça Peníscola.
0: Alguns xàfecs podrien persistir a la costa de Barcelona de caràcter local i alternat amb clarianes. Poden aparèixer alguns ruixats també a l'interior i al sud de les comarques de Girona i a Osona. Sol a gran part de l'interior, al sud i al Pirineu. Temperatura lleugerament més alta.
1: 3CAT Info.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
4: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramenet. Más información en la web fincasvázquez.com.
5: Joan, on vas? Que no veus que et ve una moto de cara?
6: Tranquil·la, que tinc temps d'avançar.
5: Però què fas? Que no tens temps? Que ens hi tirem a sobre, que la carretera és molt estreta.
7: Quan condueixis, sigues solidari i respectuós amb els motoristes. La seva seguretat també depèn de tu. Recorda, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero. Generalitat de Catalunya.

Doncs s'han fet molt famosos els Ficaflowers gràcies a aquesta cançó, que va ser una cançó d'estiu. No fa tant, eh? La Marina està morena. Així, ens quedàvem amb aquesta cançó, amb aquest èxit, i ho fèiem des de la teva sintonia preferida, des del 88.0, on també hi tenim per aquí una altra estrella actual, Meghan Trainor, Potential.

Doncs quin bon tardeo, eh? Aquí tenim un bon tardeo també a Ona Mar FM els divendres a la tarda amb José Luis Pizarro. Tens un tardeo ple de bona música d'èxits. Et convidem a que passis per aquí. Abans, però, amb les Coco i David Guetta i Kelly Rowland, fantàstic. Well, no, deu, When Love Takes Over, déu-n'hi-do l'ensopegada verbal.

Sona molt i molt bé la nova cançó, el nou senzill de la nord-americana Katy Perry, Watch It Burn, com es titula. I d'aquesta forma, amb ella i també amb Cliff Richard, seguim avançant camí de les dues en punt. Resten 20 minuts per aquest senyal horaris amb We Don't Talk Anymore. Continuem.

0: son las dos. Las dos.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
3: Busca Ona Mar FM en las principales aplicaciones para escuchar la radio
4: y sácale provecho a tu teléfono móvil.

0: El teu espai de logopèdia i psicologia. Volem acompanyar-te en el teu camí. Nexum. Atenem a infants, joves i adults. Nexum. Espai de logopèdia i psicologia. Carrer Rafael Casanova 7, Sant Adrià de Besòs. Concerta visita al telèfon 673-511-669 o entra a nexumespai.com.
1: Quant temps fa que no enfiles Rambla baix sense un rumb fix?
2: Va, quant fa?
3: Quant fa que no entres a la teva catedral?
4: Quant fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat?
5: Quant fa?
6: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
2: Som-hi?
6: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
7: Una Mar FM.

0: ansietat, dolor, fracàs, solitud, conflictes familiars, depressió, vicis, insomni... T'ajudem a resoldre el teu problema. Església Evangèlica. Ens trobaràs a Montcada, Premià de Mar, La Llagosta i Santa Perpètua de Mogoda. Informa't gratuïtament i sense compromís de la nostra ubicació i horaris. Església Evangèlica. Telèfon 648 28 61 52. Recorda, 648 28 61 52. Torna a gaudir de la vida.
1: Parem a Cal Quimet a dinar?
2: Quatre revolts i ja hi som.
1: Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
2: No passa res. Per aquí no baixa mai ningú a aquestes hores.
3: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te el risc et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero. Generalitat de Catalunya.
0: Por su seguridad y la de los suyos, seguridad y cerrajería SACU. Control de accesos, cajas fuertes, seguridad, persianas metálicas, puertas automáticas, motores eléctricos, servicio 24 horas. Más de 30 años ofreciendo soluciones. Seguridad y cerrajería SACU, miembro de la Asociación de Cerrajería y Seguridad de España y perito en cerrajería forense. Teléfono 609-984-334 o entre en SACU Cerrajeros Expertos.
4: Una Mar FM.

0: Mundiauto, el centro comercial del vehículo de ocasión, ha ampliado su stock. Más de 1000 coches disponibles que podrás ver y comparar in situ. Instalaciones renovadas. 148.000 personas ya han comprado coche en Mundiauto, en el Prat de Llobregat. Póntelo fácil y sé tú la próxima. Mundiauto.com.
1: Porque ellos te lo dan todo sin pedir nada a cambio, merecen la mejor atención. En Centra Veterinaria Leye Cabrils cuidamos de la salud y el bienestar de tus perros y gatos con un servicio veterinario impecable. Medicina general, vacunaciones, cirugía, diagnóstico por imagen, laboratorio, cuidados dentales y mucho más. Trato cercano, profesional y personalizado. Estamos en calle Turrenda Baibona 10, Aleya, y también en el Pasacha Horta Santa Creu 12, Cabrils. Centra Veterinaria Aleya y Cabrils, tu mejor amigo, en las mejores manos. DV, tractament de les addiccions amb una mirada humana i integral. El centre ofereix un model terapèutic personalitzat que implica també les famílies i adapta el tractament a cada persona i moment vital. Espais per a familiars i parelles. DV, per recuperar l'equilibri emocional i els hàbits saludables. Primera visita gratuïta, sense compromís. L'addicció, un procés complex però abordable. Via Europa 113, Mataró. Telèfon 635 54 24-26 o entra a viuvct.com. La teva façana presenta humitats o esquerdes? L'AIT del teu edifici té un informe desfavorable? Construfac és l'empresa que solventa els problemes de la teva comunitat. 20 anys del sector. Rehabilitació de façana. Impermeabilització de terrassa. Aïllaments tèrmics. Petita llum. Baranes d'acer inoxidable. Reforma integral de pisos. Construfac t'ajuda a obtenir el finançament per la teva comunitat de veïns. No ho pensis més. Exposició de banys i cuines al carrer Mare de Déu de l'Horta 32 de Badalona. Telèfon 690 36 01 54 32 o entra a construfac.com.

0: son las 7. Las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
3: Fàbregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores: sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fàbregas Vestuario Laboral, en calle Nàpols 181 de Barcelona. Teléfono 93 246 97 90. Para más información, pueden consultar la web fabregas.info.
1: Se escucha lo que más suena. Una Mar FM.
4: It's a trick of my mind.

0: Ansiedad, dolor, fracaso, soledad, conflictos familiares, depresión, vicios, insomnio. Te ayudamos a resolver tu problema. Iglesia Evangélica. Nos encontrarás en Moncada, Premia de Mar, La Llagosta y Santa Perpetua de Mogoda. Infórmate gratis y sin compromiso de nuestra ubicación y horarios. Iglesia Evangélica. Teléfono 648-286152. Recuerda, 648-286152. Vuelve a disfrutar de la vida.
1: Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors: sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar al web fabregas.info.
0: Estudia a l'estranger. Vine a la segona fira International Education, KB Language. Coneix totes les opcions. Programes acadèmics, boarding schools, estades lingüístiques. Parla directament amb representants d'Irlanda, Canadà, Estats Units i Regne Unit. T'esperem el dia 18 d'octubre a les 11 del matí al Tecnocampus de Mataró. Les places són limitades. KB Language. Més informació al 93 798 0255 o entra a kblanguaje.com.
2: El auténtico tardeo, que solo suena en la radio.
3: Con José Luis Pizarro.
2: De tardeo.
3: Viernes
2: de 5 a 9.
4: Hasta las 9 en punto, además rescatando buenas canciones de vuelta seguramente del trabajo, saliendo a lo mejor a tomar algo, a cenar o a la casa del fin de semana, seguramente en el vehículo, en tu coche, allí donde estés. Fíjate, ¿qué te he traído del recuerdo? El éxito de Beth, dime.

0: Seguim de festa a la nostra nova botiga Capravo de Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Vine i gaudeix de regals. I el dissabte 19 et regalem el 50% de la teva compra amb vals de descompte amb la targeta Club Capravo. Més informació a capravo.com. Vols estalviar amb mi? Capravo.
1: Máximo nivel para tu fin de semana.
2: Una Mar FM.

Sonando Lorin con Echoes. En 10 minutos aproximadamente llegaremos a las 9 en punto de la noche. Hoy qué beca sona que esta versió del Tutu Turú del Sideline amb Paula Cubs. Una de les novetats importants que et presentem en aquest moment de ràdio, en aquests tardeos d'una Mare FM fins a les 9 del vespre.